0: La protesta de les docents del segment 0-3 anys ha estat seguida majoritàriament, tal i com estava prevista per ahir dimarts. Segons Laia Coll, portaveu de les manifestants, un 70% de les docents han seguit l'aturada i només un 14% dels pares han duit els nens a les escoletes. Això es considera un seguiment molt satisfactori de la protesta. El grup de professionals de l'ensenyament han fet una concentració a la plaça Miranda i han entregat a la Direcció Insular de l'Administració General de l'Estat un manifest amb les seves reivindicacions. La principal queixa és molt clara. Rebaixar les ràtios per donar una educació de qualitat. Sentim Laia Coll.
1: Realment el que reivindicam és que s'han de baixar ràtios, s'han de baixar els nombres d'infants per aula. Una tutora amb 18 infants és inviable que pugui arribar en els indicadors de qualitat que es necessiten. Aquests infants no te pots acompanyar com es mereixen, no te pots mirar en els ulls, no t'hi pots donar resposta emocional, així com s'ha de donar a un infant de 0 a 3 anys.
0: La plataforma de docents espera ara una resposta de les institucions abans de decidir les noves passes a seguir i, si cal, mantenir les protestes. El PSOE de Menorca denunciava ahir al Parlament que el govern balear pretén eliminar els límits d'amarraments i fondejos establerts per la llei de reserva de biosfera, un canvi que s'està tramitant mitjançant una esmena del Partit Popular a la nova llei del litoral. Durant la sessió plenària, la diputada socialista Pilar Carbonero criticava el que considera un nou atac a les competències del Consell Insular de Menorca. Carbonero assenyalava directament l'esmena que modifica el text legal per a permetre l'ampliació d'amarraments fora del els ports, substituint la prohibició explícita per una autorització. Sentim Pilar Carbonero.
2: L'article 27 de la llei de reserva el que diu és que es prohibeix ampliar els punts d'amarrament en fora de les zones portuàries. Això és el que deia la llei de reserva. I vostè, bueno, el seu grup parlamentari, ha presentat una esmena per eliminar això. Què passa? Que quan presentes una esmena per eliminar una prohibició, el que vols fer és fer allò que es prohibeix, senyor conseller. És més clar que saigo. Per tant, ho digui clarament, vol ampliar els amarraments a les escales de la illa de Menorca. I no...
0: La parlamentària qüestionava la incoherència del discurs del PP sobre la protecció de la costa i exigia al conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, la retirada immediata d'aquesta modificació. El conseller es va limitar a assenyalar que es tracta d'una esmena que s'haurà de debatre més endavant al Parlament i demanava esperar sense contestar específicament els motius d'aquesta esmena.
3: Yo lo que le pediría es que respetase este Parlamento, es decir, respete la tramitación parlamentaria, yo le he dado una explicación, pero que se debata en el Parlamento las enmiendas y lo respete.
0: Des de les files socialistes, d'igual manera, han demanat explicacions al president insular Adolfo Vilafranca sobre si val aquesta mesura que posa en risc la preservació de les cales menorquines i lleva competències a la institució insular. La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha detectat i retirat el primer niu de vespa oriental a l'illa, concretament al terme municipal de Mol. L'actuació ràpida dels serveis de protecció d'espècies i del COFIP va permetre eliminar completament la colònia per evitar la propagació d'aquesta espècie invasora. La intervenció es va iniciar després que una partícula donés l'avís la darrera setmana de setembre. Per localitzar el niu, els tècnics van utilitzar per primera vegada a les Illes Balears una tecnologia pionera basada en la instal·lació de petits emissors de radioseguiment en exemplars d'aquesta vespa. Aquesta tècnica, finançada amb fons europeus, permet seguir el vol de les obreres fins al niu quan es troba en ubicacions de difícil accés. Ara es farà una vigilància especial, ho explica Irene Garneria, tècnica del Servei de Protecció d'Espècies.
4: Per a la localització d'aquest niu hem aplicat per primera vegada a les Illes Balears una tècnica basada en radioseguiment d'exemplars marcats. Aquesta tecnologia ens permet seguir moviments d'obreres fins a la colònia i representa un avanç molt important per millorar l'eficàcia dels programes de control i erradicació de la vespa oriental. Tot i que s'ha retirat el niu, continuarem mantenint una vigilància intensiva a la zona durant les properes setmanes mitjançant l'instal·lació de trampes de seguiment. L'objectiu és confirmar que no hi ha altres focus actius i actuar amb la màxima rapidesa davant qualsevol nova detecció.
0: Amb aquesta troballa Mahó ja són 7 els nius d'aquesta espècie invasora localitzats a l'arxipèlag, 5 dels quals a Mallorca i una a Eivissa. La presència de la vespa oriental suposa una amenaça pels insectes polinitzadors i especialment pel sector apícola, ja que aquests exemplars predaven directament les abelles de la mel. Des del govern insisteixen en la importància de la detecció precoç i demanen la col·laboració ciutadana per comunicar qualsevol albirament sospitós sense manipular els exemplars. I el govern de les Illes Balears ha triplicat el pressupost d'ajuts per la neteja i el condicionament de torrents d'explotacions agràries, passant dels 300.000 euros inicials a més de 900.000. Aquest increment respon a la gran demanda registrada, on el camp menorquí ha estat el principal protagonista. En concret, 22 de les 28 peticions presentades a totes les illes procedeixen de llocs de Menorca, el que suposa una inversió de més de 781.000 euros directament destinats a la nostra illa. Aquestes ajudes finançaran treballs de desbrossament, retirada de residus, eliminació d'espècies invasores i reconstrucció de parets de pedra en sec, donant resposta així a les demandes plantejades per entitats com Agrame. El conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, ho explica.
5: Inicialment havien destinat 300.000 euros per ajudes en el sector agrari per neteja de torrents i s'han presentat 900.000 euros d'inversions. De les 22, de les 28 propostes que s'han presentat, 22 són de Menorca. Vull dir que les associacions agràries de Menorca han fet una feina de difusió i assessorament en els seus associats i, per tant, hem fet aquesta modificació de crèdit incrementant 3 vegades més.
0: En aquest sentit, només entre els mesos de maig i setembre el govern ha invertit gairebé 700.000 euros a Menorca en la neteja de prop de 4 quilòmetres de lleres, amb actuacions destacades com les dels Vergers de Sant Joan Amó i de Punta Rosa Santa Catalina Navarmea. Des de les institucions es destaca que aquestes tasques de manteniment preventiu són fonamentals per garantir la capacitat hidràulica de la xarxa i reduir els riscos davant possibles episodis de pluges intenses.
5: Per intentar tenir en el millor estat possible la xarxa de torre de Menorca, tinguent en compte de més que bueno, no ha plogut encara, però estem en una època que, com hem vist a altres puestos, pues, pot ploure en qualsevol moment i és superimportant tenir en el millor estat possible els torrents.
0: Ho deixem aquí, tornarem amb més notícies a les 7:50 i 8:20. Fins llavors, que tinguin molt bon dia.
6: Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
7: En la SER, hoy por hoy, con Aymar Bretos.
6: Tres preguntas, tres claves y tres sonidos de este miércoles 7 de octubre. La primera pregunta es obvia: ¿cuándo va a volver Puigdemont a España ahora que el Constitucional ha ordenado aplicar la ley de amnistía completamente y el Supremo, muy a regañadientes, ha levantado esa orden de detención que pensaba sobre Puigdemont? ¿Cuándo va a volver a España? ¿Cuánto tiempo pretende seguir en el centro del tablero estirando este momento de su vuelta, manteniendo los focos sobre él? Segunda pregunta: ¿por qué derroteros quiere llevar el PP a la campaña electoral? El PP que ayer decía que hay que volver a unir a los españoles y que hay que gobernar para todos, ese PP a esta hora mantiene colgado en su cuenta de Twitter el vídeo de Óscar Puente retorciéndose de dolor cuando se le rompió la rodilla. Y ayer Nuevas Generaciones publicó un vídeo de la lluvia inundando la acampada de Sol por la Vivienda y escribieron junto a ese vídeo: por primera vez en días se duchan. Esto lo escribieron las juventudes del PP. A esto es a lo que se refiere Borja Sémper cuando dice:
8: tenemos que derribar los muros. Unos muros que empezaron a ser políticos entre partidos políticos, un muro gordo y grueso levantado por Pedro Sánchez, y que tenemos el riesgo, el serio riesgo, que acabe contaminando a la sociedad. Tenemos que volver a unir a los españoles en un proyecto común y compartido del país.
6: Y tercera pregunta: a cuenta de esta lectura llamativa que hace María Jesús Montero sobre la huelga general que se avecina por la vivienda.
9: Las huelgas generales se convocan contra los gobiernos. En este caso, la huelga general se convoca contra la oposición. Se convoca a raíz de que la oposición a este gobierno ha derribado el decreto de vivienda.
6: La pregunta es: ¿está segura María Jesús Montero de que buena parte de los que van a hacer huelga porque están hartos de la situación de la vivienda no la hacen también protestando contra el gobierno y sus 8 años de gobierno y de políticas de vivienda con unos resultados perfectamente descriptibles? Vamos con las tres claves de este miércoles, Canal.
10: La primera es la investigación que ha abierto la Fiscalía contra el youtuber Iñaki Angulo por estos insultos homófobos hacia el futbolista Héctor Bellerín.
11: Hay un tío hoy que se pinta las uñas, que solo lee libros de mujeres, que probablemente sea maricón encubierto.
10: Maricón que se pinta las uñas. Bueno, hemos hablado a las 6:30 con él en Hoy por Hoy, con Miguel Ángel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, que es quien lo ha denunciado.
12: Se ha pasado un límite, entonces no solo es una injuria, creemos que, es, que hay una humillación y se utiliza la condición sexual del colectivo, no del ofendido, para poder atacar y odiar a colectivo LGTBI.
6: Segunda clave de este miércoles, los movimientos a la izquierda del Partido Socialista.
10: Más Madrid quiere encabezar la candidatura del Frente Amplio por Madrid y no quieren que sea Ada Colau.
13: Yo represento

0: A la cadena SER, Hoy por Hoy Menorca, Lluís Soler.
1: Hola. Bon dia i benvinguts a l'Hoy per Hoy Menorca. Avui és dimecres 7 d'octubre. Hem començat el nostre dia d'avui notant canvis de la meteorologia, encara que, què volen que els digui? Haurien d'estar feliços perquè arriba la pluja i probablement el fred també a les properes hores. Això ara ho estirarem un poc, ho coneixerem en detall amb els nostres amics de l'Agència Estatal de Meteorologia. Però és cert que ve així, són els temps que vivim. Fort, condensat, tot de cop, cau un ruixat, després se'n va i ja està. Aigua necessitem, i així, si continua plovent així, no estem aconseguint per bon camí el que més convindria per al nivell freàtic, que és d'allà on bevem tots. Això me permetran que ho posi com un més a més respecte al que són totes aquestes qüestions que ens duren el 15 d'octubre, el Foro Conversa de Turisme i Sostenibilitat, a xerrar amb gent experta entorn a de quina manera està afectant, ja sigui, és una realitat i una constatació, el tema del canvi climàtic en el turisme, que és allà on viu l'economia de Menorca. Ho anirem estirant de mica en mica i fent les reflexions oportunes. Però també avui volíem parlar de salut mental. Ja no pot ser un tema secundari ni una qüestió que només ens preocupa quan apareix un problema greu. La salut mental forma part de la nostra salut i, per tant, hauria de tenir la mateixa consideració que la salut física. En una societat sotmesa a canvis constants, a ritmes de vida cada vegada més exigents, a una gran quantitat d'estímuls, que tot sembla que canvia tan ràpid, atendre el nostre benestar emocional és més necessari que mai. Vivim connectats de manera permanent. Per això no significa que ens sentim més acompanyats. Les xarxes socials poden generar comparacions, expectatives poc realistes, una necessitat constant de mostrar una vida aparentment perfecta. Al mateix temps, la precarietat laboral, les dificultats per accedir a un habitatge, el que ens mou a sortir al carrer, la incertesa econòmica o la pressió per arribar a tot, això poden provocar estrès, ansietat, sensacions de frustració, que si es mantenen en el temps poden afectar profundament la nostra qualitat de vida. Per aquest motiu, avui estem fent un pensament més entorn a aquesta realitat i el que és la importància de la prevenció i que és una responsabilitat de tots. En aquest Dia Mundial de la Salut Mental que s'ha celebrat aquests dies i per el que s'han fet alguns actes i que se'n faran més, en reirem en els nostres programes d'avui i de demà i també d'altres qüestions que ens ocupen. Però és hora de començar de seguida ja mirant-te amb el temps de la meteorologia. Té més informació, Noelia García, bona tarda.
2: Bona tarda. Avui a la illa de Menorca continuem amb temps inestable. Durant aquesta tarda, cel ennuvolat amb possibles ruixats i tempestes. Baixen les temperatures, màximes de 26 graus a Maó i 27 a Ciutadella. Demà dijous també serà un dia de pluges. Cel ennuvolat amb ruixats i tempestes. Durant el matí podran ser localment fortes amb calamarsa i fortes ventades. Es podran acumular més de 20 litres per metre quadrat durant una hora. Demà baixaran les temperatures, màximes de 25 graus a Maó i també a Ciutadella. Bufarà vent moderat de tramuntana amb fortes ventades i mala mar que deixarà onades de 3 metres d'alçada. És una informació d'AEMET.
3: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum, gestionant subvencions, també instal·lant carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
4: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
5: ¿Tu casa se merece un cambio? Antes de decidirte, ven a Neima. Descubre nuestros sofás, colchones y muebles. Calidad, diseño y precios que hablan por sí solos. Ven, compara y entenderás por qué quienes nos conocen nos recomiendan. Neima, tu hogar, el mejor lugar del mundo.
1: Ja sabeu, tots els dimarts tenim el nostre espai d'exquisita, però també sabeu que quan es dona l'ocasió i l'oportunitat de que una informació d'actualitat, de rabiosa actualitat, tingui que veure amb la gastronomia de Menorca, sigui el moment que sigui, vos la brindem. És el cas. S'ha presentat avui mateix la 8a edició de les jornades de vedella menorquina, de vedella vermella menorquina, i per ratllar-ne avui hem convidat en Toni Sansaloni, que és el president de l'Associació de Bars, Cafeteries i Restaurants de Pime. Bon dia.
6: Bon dia.
1: 14 restaurants des de ja mateix, perquè això es desenvolupa aquestes jornades els dies 9, 10, 11, 16, 17 i 18.
6: Exacte, enganxant dos caps de setmanes i bueno, començam aquest divendres ja. I per sort pues, mantenim el que dius tu, que els 14 restaurants, que estem veient que la participació no davalla i que tothom et solidaritza amb aquesta vedella vermella de Menorca i que, a part de restaurants que ens mantenim, pues, els pagesos que estan en aquesta associació estan molt contents de veure la iniciativa que van començar fa 8 anys i que ens ajuda a créixer també en el sector primari, perquè, per sort, sembla ser que avui estan ratllant, repassant datos del 2000 que van començar en, bueno, en 210 caps de bestiar qui es reproduïa i ara ja som per damunt 1.370, més tots les cries i tot això, però vull dir que estan molt contents perquè el sector també de l'hostaleria ha recolzat aquesta iniciativa i de cada vegada hi ha més gent pues, que té plats en vedella vermella de Menorca a les seves cartes, no? I això fa que la gent conegui aquest producte també.
1: Que nosaltres podem dir que estem molt contents, és nostre i per aquest motiu, a més, és molt bo, però no és que ho diguem nosaltres, és que qui més o menys sap i coneix pot veure que dins el que és la qualitat de la carn de la vedella vermella menorquina hi ha moltes coses que venen intrínseques. Una d'elles és la qualitat de la carn. Hem de saber un poc d'on ve aquesta carn. Aquests animals s'han cuidat i s'han cuidat bé, s'han menjat bé en el marc d'un indret per al qual estan molt ben aclimatats, que és la seva illa, que és Menorca. Això ja un punt de partida. I després, evidentment, que els que entenen i treballen amb aquest producte poden constatar que s'hi està donant un poc el suport al que és un producte d'aquí, el que, per tant, ajuda l'economia d'aquí. No únicament a salvar la raça, sinó essencialment a generar economia pròpiament aquí a Menorca, que es queda aquí a Menorca.
6: Sí, exacte. Quan ells van començar aquest projecte van tenir molt clar que havien de posar un equip de veterinaris i tècnics agrícoles i tot aquest tipus de seguiment que havien de fer amb els que criaven aquest tipus de vedella i aconsegueixen pues, que aquest animal sempre s'engreixi de forma natural, mullada al camp i que després si necessita un vestiment d'algú de pienso, pues, un pienso natural a base d'una mesca de cereals que ells creuen que és ideal per a aquesta cria de vedella, i això fa pues, que, evidentment, se suma de tota aquesta feina que fan dins l'associació es vagi reflexada després amb el producte final, no? que és molt interessant tenir un bon producte per llavors oferir a la taula, no?
1: Tinc que dir-te, Toni, que jo que tinc família a França el tema de les vacacions és un poc peculiar, cada zona té la seva diferent franja, de manera que veiem que encara que en aquest mes d'octubre hi ha uns quants turistes que passegen per aquí, motiu del qual quan a un li demanen escolta, i on podria anar? Perquè dona la sensació de que s'acaba el mes d'agost i tot tanca i no és així, i bona prova és que els restaurants Jaume II, Pins 46, Café Balear o Pizzeria Roma, Ciutadella, el Mesón Ries Baixes, a Ferreries, el Hotel Geni i Restaurant o Morí de Racó, Mesón Can Jaume i Estomàtiques Mercadal, Sa Fonda de Fornells, el restaurant Don Tomàs a Migjorn, el Grill a Maó, La Pedrera d'Espujol a Sant Lluís o Viva la Pepa, Renald en Castell, han dit nosaltres aquí entrem, participem i oferim el que més o millor sabem fer amb un bon producte. I això, entre altres qüestions, ja no és únicament, jo dic també per la gent d'aquí, no? Un poc el escollir el que ens fa més ganes, sinó probablement, i per què no, anar a provar com s'ho fan a una banda o una altra, no? Fer un poc de ruta, fer un poc, aprofitar les jornades que hi ha diversos dies.
6: Exacte, és perquè nosaltres a Pimer a vegades començaven les jornades només encaixàvem un cap de setmana i ara la peculiaritat que feien sempre és allargar-la dues setmanes, no? I això fa que pues, hi hagi més opcions de tenir temps a provar altres locals i l'altra peculiaritat, el que dèiem, és que sempre ho feim intentant fer-ho en temporada baixa, que evidentment a juliol i agost està... hi ha prou gent a Menorca que tots els locals fan prou feina, com aquell qui diu, pues donar una iniciativa al turista que ve fora de temporada alta i una altra donar recolzament a la gent de Menorca, que es doni compte que hi ha coses obertes i que també pensam en la gent d'aquí, no? Perquè quan és temporada alta, evidentment, hi ha prou feina de lo que ens arriba, no? Però també hem de pensar en el client habitual de tot l'any i fer-li aquest reconeixement de fer cosetes fora de temporada alta perquè puguin venir a degustar, pues, ara amb aquesta jornada a l'U de Sabadella, com més en bany ja faran l'U del Brou o altres iniciatives com la Perdiu i... Però són coses que està molt bé fer-les en l'hivern perquè la gent d'aquí també ho pugui disfrutar.
1: Per tant, només ens queda anar a degustar. Ja sigui d'una forma o una altra, la vedella vermella menorquina pot arribar en moltes diferents formes de treballar de cuinada. El saber fer dels cuiners de cada restaurant, de cada casa, doncs estan per sorprendre'ns i nosaltres per deixar-nos un poc endur per el que són les seves suggerències i que l'experiència gastronòmica doncs sigui total. Fent, ja que hi som, doncs un cop d'ajuda al que és aquesta associació de ramaders de bestiar boví de raça menorquina que continua treballant, com comentava en Toni, perquè puguem dir que això, no? Que passem de 210 caps de bestiar fa uns anys a 1.370 i que donem una oportunitat i múscul en aquest sector econòmic, del qual nosaltres el que ho direm en aquestes jornades i ho disfrutarem, Toni. Gràcies per haver-nos acompanyat avui, una abraçada com sempre i ens retrobem als restaurants.
6: Gràcies i per recolzar la nostra iniciativa i només dir una cosa, que la gent que es vulgui informar antes d'anar a un puesto salta pues pot trobar els nostres menús a la pàgina web gastronomiamenorca.es i veurà els locals i es contacta per telefonar i reservar i a més veurà el menú que elabora cada local. Moltes gràcies.
7: En Bed sabemos que el descanso es vital para tu bienestar. Aprovechate de nuestros descuentos en colchones, bases, almohadas y ropa de cama. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es.
8: Descubre Godai, el restaurante japo-menorquín del chef con estrella Michelin, Julián Mármol. Prueba el menú degustación o ven a comer a la carta solo los platos que más te gustan. Godai, creaciones sabrosas acompañadas de cócteles con vistas al puerto deportivo. Reserva ahora en www.godaimenorca.com. Te esperamos en el lago de Cala en Bosch.
9: Viu una nit musical única. Aquest dijous 8 d'octubre a les 8 del vespre, l'Església dels Socors de Ciutadella rep l'aclamat organista Joan Seguí Mercadal, titular de Santa Maria del Mar. Gaudeix en directe d'un programa excepcional amb obres de Frescobaldi, Cabanillas i grans mestres del barroc. Venda d'entrades una hora abans a l'Església dels Socors de Ciutadella. T'esperam.
1: Són les 12:35 minuts.
10: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
1: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest 7 d'octubre amb Jordi Rivera. Bon dia.
11: Hola, bon dia.
12: Por hoy, Cadena Ser.
1: El Cercle d'Economia de Menorca ha expressat la seva satisfacció per l'acord entre el Partit Popular, el PSOE i Més per Menorca per posar en marxa l'elaboració d'un pla estratègic per l'economia de l'illa.
11: Des de l'entitat destaca la importància de disposar d'un marc de planificació a mitjà i llarg termini que permeti afrontar grans reptes com la transformació

0: Deixen que Menorca pot modificar, gràcies a aquest acord, el seu model econòmic, que ara està massa centrat en el turisme. Miquel Àngel Casasnovas és el president del Cercle d'Economia.
1: Sabem perfectament que l'economia de Menorca serà bàsicament turística, però això no deva perquè es pugui de vegada reorientar aquest turisme, home, parcialment, o també potenciar altres sectors. D'aquí que hi hagi aquest acord ampli en el Consell Insular, precisament perquè és un projecte que transcendirà més d'una legislatura, sigui qui sigui que estigui governant en aquest moment.
0: L'entitat ha encoratjat tots els sectors polítics i socials de Menorca a implicar-se de manera decidida per fer en realitat aquesta visió de futur compartida.
2: Treva a la sanitat pública davant de l'escenari polític. El comitè de vaga, format per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics i les organitzacions de metges autonòmics, ha decidit ajornar la vaga indefinida prevista a partir del 28 d'octubre a causa de la convocatòria d'eleccions generals.
0: Des dels sindicats convocats s'expliquen que l'avançament electoral canvia per complet el tauler de negociació. Amb la dissolució de les Corts, el projecte de l'Estatut Marc impulsat pel Ministeri de Sanitat queda frenat i decau, per la qual cosa actualment no existeix un interlocutor polític vàlid per negociar. Mantenir l'aturada ara suposaria un esforç enorme pel col·lectiu sense opcions reals d'assolir acords immediats. Tanmateix, la representació sindical remarca que la convocatòria de vaga es manté vigent i que es tracta d'un moviment estratègic i no d'una passa enrere. De fet, considera la paralització de la norma un èxit de la pressió mantinguda pel col·lectiu durant els darrers mesos. Així mateix, adverteixen el futur executiu que no dubtaran a reprendre les mobilitzacions si no s'atenen les seves demandes històriques com un marc normatiu propi, la fi de les guàrdies obligatòries o una jubilació adaptada a la càrrega de treball.
2: Lluís Abasteguia, de Més per Mallorca, ha acusat la presidenta balear Marga Provens de sumar-se a la catalanofòbia en enviar a viure a Catalunya el diputat de Més per Mallorca, Josep Castells, pel seu complex d'inferioritat amb els catalans, això ho posem entrecomillat, alhora que ha demanat que demani disculpes al diputat menorquí.
0: La polèmica va esclatar aquest dimarts al ple del Parlament quan Josep Castells feia una pregunta sobre limitar el lloguer als grans tenidors. Marga Provens, aplaudida per la bancada popular, li va dir que marxés a viure fora de Balears.
3: Senyor Castells, això són les Illes Balears. Vostè a Catalunya.
0: Pel portaveu menorquinista és molt trist que tota una presidenta autonòmica se'n rebaixi al nivell d'alguns exaltats que han de patir pels carrers. Josep Castells.
4: Doncs diria que em sent perplex, diguem, perquè em sembla una resposta tan fora de lloc, tan impròpia d'un debat parlamentari i tan impròpia d'una persona que ostenta la presidència d'una comunitat autònoma que, vaja, ja et dic, simplement perplex. Els polítics que estem dins del sobiranisme i que per tant defensem la identitat, defensem la llengua, ens hi trobem que ens diuen a les xarxes o pel carrer, no? Lluís Abasteguia, Més per Mallorca, deia que li deien pel carrer, diuen Catalufo, vete a Catalunya, moltes vegades ens diuen això. Doncs la senyora Provenç, la presidenta de les Illes Balears, s'ha posat al nivell d'aquest tipus de persona.
0: El diputat autonòmic per Menorca recorda que la mesura de limitar aquests lloguers també l'aplica en formacions de dretes fora de Catalunya, fins i tot el propi PP, per la qual cosa entén que la pregunta que va fer era més que procedent. Josep Castells.
4: El PNB ho ha fet. Serien partits que també són de caràcter liberal, que no volen intervenir a l'economia, però que davant d'una situació extraordinària entenen que s'ha de prendre decisions extraordinàries. Llavors ella ho va conduir cap a la catalanofòbia i va dir, no, vostè vol fer com han fet a Catalunya, doncs vagi-se'n a Catalunya, no? No, no? Perdó, no només ho han fet al País Basc. A Galícia, que governa el PP, també ho han fet. Per tant, a veure, no és tan estrany que jo li proposi a ella que el PP a les Illes Balears es pugui plantejar aquesta possibilitat.
2: Més per Menorca s'integrarà dins la coalició Ara Més per a concórrer a les eleccions generals del proper 29 de novembre. Això no inclou que els nacionalistes tanquin més acords amb d'altres formacions.
0: Això no exclou que els econacionalistes tanquin més acords amb altres formacions. Els representants dels partits a Mallorca, Menorca i Eivissa s'han trobat aquest dimecres a Palma per exposar aquest acord i la voluntat de tenir representació a Madrid. En el cas de Menorca, ha estat Noemí García qui ha explicat els problemes que afecten a la nostra illa que s'han de resoldre des de Madrid.
5: Som cada vegada més persones de Menorca i a cadascuna de les illes que veiem que cada dia és més difícil viure a casa nostra. Les dificultats d'accés a l'habitatge, un cost de vida que augmenta cada vegada més i cada vegada menys

0: Connexions per sortir de les illes són totes elles qüestions que tenen una gran incidència en la política estatal. Per tant, necessitam que Madrid entengui perfectament quines són les problemàtiques que tenim a Menorca.
1: La portaveu d'Aranès, Aina Vidal, ha explicat que encara no hi ha noms per encapçalar les llistes i que estan oberts a pactes amb altres partits progressistes, però sempre des d'una visió balear i no estatal. També entenen que el cap de llista al Congrés d'una possible coalició a l'arxipèlag hauria de sortir d'Aranès. De cara al Senat, i degut a que cada illa tria el seu, cada formació està oberta a pactes fins i tot amb el PSOE.
2: La Inspecció de Treball ha donat la raó al sindicat Comissions Obreres i ha decretat que Aena va cometre un frau de llei en la contractació temporal d'un treballador a l'aeroport de Menorca.
1: L'organisme ha aixecat un acte d'infracció greu contra l'empresa pública per haver utilitzat un contracte eventual per circumstàncies de la producció en lloc d'un contracte de substitució incomplint la normativa laboral vigent. Des de la secció sindical de Comissions Obreres han explicat que després de mesos d'intents d'ajustar la situació per la via de la negociació sense cap resultat, es van veure obligats a denunciar el cas davant de la Inspecció de Treball. Segons el sindical, la reforma laboral la prova clarament que la suplència d'un treballador s'ha de formalitzar mitjançant la figura de la substitució i no amb contractes eventuals. En Ramon Carreras és el portaveu de Comissions Obreres a Aena Menorca.
3: Els abusos dels contractes temporals, quan no han de ser temporals, són contractes amb frau de llei. I en aquest sentit esperem que de partir d'ara Aena s'ho repensi abans de tornar a fer contractes d'aquest tipus.
1: Així mateix, l'organització sindical ha valorat la resolució com un suport fonamental a la seva tasca a les instal·lacions d'Amo per combatre la precarietat i la contractació irregular.
2: Recordem, hi ha més informació a partir de les 2:15 de l'hora 14, també a radiomenorca.com.
4: Este es el anuncio del plan Renove de Hipermueble. Renueva tus muebles viejos porque los tienes viejos y lo sabes. Con hasta 500 euros de descuento, renueva sofá, colchón, pareja. No, pareja no, tampoco hacemos milagros. Lo que sí hacemos y gratis es llevártelo a casa, eso sí. Plan Renove de Hipermueble, ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de La Llora.
5: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
6: Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mo. Amb el doctor Alessandro Tione, especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora, formant part de l'única unitat d'estètica a Menorca, on la nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concerti cita prèvia a Clínica Joaner de Mo al 971 35 11 15 o l'Hospital Joaner de Ciutadella al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
7: Llega a Balearia la Pet Week y lo celebramos con el primer Pet Talent Balearia. Graba las habilidades de tu mascota con nuestra banda sonora y súbelo a tus redes sociales mencionando a @BaleariaFerry. Participa y gana una escapada ferry más hotel con tu mascota. Tienes hasta el 20 de octubre para participar. Consulta condiciones en balearia.com. Balearia.
2: Aquest diumenge, 11 d'octubre, torna el sopar a la fresca a la plaça d'Esborn. A partir de les 5 d'escavespre, jocs de fusta amb Cucuc Jocs. A les 6, contacontes amb Gemma Moy. I a les 8, música amb The Bones Tones. Duis menjar i beguda per compartir. L'Ajuntament hi posarà taules i cadires. Però si en podeu dur de casa, ajudareu a fer lloc per a tothom. Ah, i entre tots, procurem generar pocs residus i intentar deixar la plaça ben neta quan acabem. Recordeu, aquest diumenge 11 d'octubre, sopar a la fresca. Tots hi posem, tots hi col·laborem. Ajuntament de Ciutadella. Quarantacinc minuts passen de les 12 i al nostre programa volem mirar d'apropar-nos als espais que compartim amb l'Institut Menorquí d'Estudis, avui per ratllar de Lletres Compartides. Lletres Compartides és una oportunitat, una ocasió, per, en aquest cas, i a Menorca, poder mirar de conèixer escriptors com, per exemple, la Marta Pasqual, l'Enric Virgili o el Joan Deussà. Hem de dir d'ells que, bueno, Marta Pasqual, per exemple, és filòloga, escriptora gironina, compta amb una trajectòria ascendent en novel·les i assajos de gran qualitat. Va escriure, per exemple, perquè vos feu una idea, La caça dels caps de setmana, o El malaventurat senyor Claus, o L'àngel que em mira. D'en Enric Virgili, escriptor barceloní, combina poesia de culte amb una narrativa breu, fosca i molt personal. Mamut, el va escriure el 2004. La visita, o Pel i Plató, per exemple, del 2023. I del que és avui el nostre convidat, us direm que ha escrit llibres com Camalot, la poesia social, El bosc de la vampira o Ítaca arrasada. Joan Deusa, bon dia.
8: Bon dia.
2: Bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquí a la sintonia de Ràdio Menorca. Lletres compartides és el vaixell que ens du concretament aquests tres noms i a la vostra participació en aquest acte. Explica'm un poc el que heu preparat o què fareu.
8: La veritat és que jo em deixaré portar perquè són tantes coses i són tres dies seguits, del dia 14 al dia 16, dimecres, dijous i divendres de la setmana que ve, que em tenen preparades, pues, crec que clubs de lectura, fins i tot activitats en un institut, una conversa al Cafè Ànima amb Llucia Pallicer, no sé, moltes coses.
2: Quan la lectura dels llibres o la poesia t'obre portes o te permet un poc viatjar i veure, doncs, d'apropar-te també al que sí. Són lectors. Jo entenc que tot això és com molt xulo, no? Molt guapo.
8: Jo pensava que era mentida això de que viatjaves escrivint i et posen problemes perquè, però t'imagina't, jo de poeta, jo que no conec cap poeta que hagi pogut viure així com a tal dels poemes, m'entens? I ens busquem altres feines. Jo soc professor de filosofia en un institut i, hòstia, he hagut de buscar els permisos per anar a Menorca, que existeixen, perquè, clar, aquells dies jo hauria d'estar fent classes, no? I me'n vaig a un institut de Menorca com a escritor a fer una conferència. Però, clar, has de demanar el permís i després, el mes que ve, un altre viatge al Caire, xaval, amb l'Institut Cervantes, no sé què, i dius, a fer-ho, que això anava en sèrio.
2: Sí, no, està clar, sí. Bueno, però és una ocasió meravellosa. De fet, com ara tu esmentaves, per exemple, de les activitats, per exemple, CERT, no? Hi ha el diàleg amb la Llucia Pallicer, el Cafè Ànima de Ciutadella, i també aquesta activitat d'escriptor a l'institut. Per tant, això significa que estaràs al Pasqual Calbó, a l'institut d'aquí de Mó, de tete-a-tete un poc amb... Saps que no puc evitar pensar amb el tema de l'informe PISA i que sempre estem xerrant de que la lectoescriptura va a mínims. No sé si tu tens aquesta sensació i si te preocupa.
8: De lectors... De la pèrdua de lectors?
2: Sí, sí.
8: No me preocupa. és que si ho penses, la poesia és una cosa com de resistència, una estranya resistència que sempre és l'última cosa que desapareix abans que una llengua es quede inert i esgotada i desaparega com a llengua viva. I, per exemple, avui han arribat persones a l'institut, poetes, que lectors de poesia externs, que s'havien enterat de que jo treballava en aquest institut i venien buscant-me per assignar els llibres. I jo diria, però com és possible que aquestes coses continuen passant? És cert que després, a nivell pues de la gran població i dels efectes que hi ha ara mateix de les xarxes i de les relacions que tenim entre nosaltres, ens afecten molt a l'hora dels hàbits lectors, que ja es veu la lectura com una espècie de sanació d'això, de la vida que tenim ara mateix. I en aquell punt, a mi, més que la por a perdre lectors, com en l'estudi que s'ha fet, que ara no m'hi sé el nom, com es diu aquest estudi que hem fet, que diu que no tenim lectors, o gairebé estem a la cua de... Com aquí, es diu aquest estudi?
2: Hi ha més d'un estudi que ens arriba. La veritat és que de vegades arriba com un degoteig. També per la preocupació, aquí a Menorca, poso per cas, Aules Lliures de Pantalles és un col·lectiu que demanda o reclama que a les pantalles no substitueixin un bon llibre. Sobretot perquè el tema de les pantalles moltes vegades no és tant per llegir el que posen velles, sinó més bé per deixar-nos atrapar per aquesta dopamina, no? D'anar fent l'escrolling i aquestes coses, no? Clar, i una cosa va en detriment de l'altra, i ens donem compte després de que escriure o llegir pels més joves com que costa un poc més.
8: Al final n'hi ha una part de lo que és llegir que és pensar. Mm-hmm. Perquè no és llegir, no és pensar, però té molt de pensar. I això ens costa molt, cada vegada més. És més fàcil que et diguin el que has de pensar que pensar per tu mateix. I això també té una explicació per a com ens afecta la dopamina dels vídeos curts i les pantalles, no? Respecte al tema de les pantalles i la lectura, pues, què te diria jo? Pot ser la lectura en una pantalla siga una nova versió del que és llegir i no té per què estar condicionat per la pausa. Tu pots llegir en una tablet o en un iPad, en un llibre electrònic, una novel·la i té el mateix efecte. Jo conec grandíssims lectors d'aquestes persones que passen gairebé més de la meitat del seu dia llegint i ho fan en pantalles, no compren llibres. I són en lectors d'una qualitat excel·lent, diguem, de clàssics, d'això. Vull dir, al final no és si pantalla sí o si pantalla no, sinó quin ús se'ns està obligant a fer de certes xarxes socials, que són al final unes xarxes mentals, en el sentit negatiu de la paraula xarxa.
2: Aquí a Menorca tenim una persona que jo crec que tothom se l'estima molt, que, mira tu per on, és professor i també és poeta. Que és
8: el Guillem.
2: En Pons Pons. En Pons Pons.
8: Ah, el Pons Pons, home, hombre. Sí, però grandíssim.
2: Ell, recordo que una vegada me va marcar molt, va dir que, en certa manera, el que era poeta era com aquell que feia una paret seca. A Menorca tenim parets seques per tot arreu. Està tota Menorca i el paisatge de Menorca està ple de parets seques, però la paret seca, perquè aguanti, allò, cada pedra ha de tenir el seu lloc, no? I si ets picapedrer, li has de donar la forma perquè encaixi. I deia, la poesia és això. La poesia és encaixar les paraules de la manera adequada i correcta perquè la paret se sostengui, no? Això me fa pensar en com és la poesia teva, la d'en Joan Deusà, en el sentit de si és una poesia més romàntica, reivindicativa, si tal vegada va tot plegat, si depèn del moment, no ho sé.
8: Mentre estaves contant-me això, estava mirant una paret seca, però però no estic en Menorca, estic en Castelló de Rugat, un poble de l'interior de la comarca de la Vall d'Igna, prop de casa meua, a la Gandia. Mm-hmm. El meu estil, jo crec que sóc una mica pessimista en alguns versos, però d'aquell pessimisme vitalista, tipus Schopenhauer, que és la idea de que, bueno, amb la poesia tractem de descobrir tant el que no podem dir en el sentit de l'amor, que no és una cosa que és molt, molt complicada de dir, si és que es pot dir. No tenim com les paraules per expressar-ho de forma directa. I per això es va inventar la poesia. Però no només per això, sinó per la mort també, que tampoc sabem el que és. I de la poesia tira un poc més, si ho han de dividir, com Ausias Marc, de poemes de mort i poemes d'amor, pues els meus són més poemes de mort que d'amor. Però en aquesta investigació també n'hi ha, pues, trobar altres veritats, altres temes, la justícia social també apareix, la reivindicació i tot això, i tot emmarcat en un estil tipus ciència-ficció, diria jo, a vegades. Per dir-te algo, val? Sí, sí. Alguna cosa.
2: Lletres compartides, arriba a la cinquena edició i enguany participen 33 autors i autores. Tindrem del 14 al 16 d'octubre la possibilitat de compartir i conèixer en Joan Deusà, més tard en Marta Pasqual, del 21 al 23. Enric i Virgili arriba del 4 al 6 de novembre. I entri en aquestes activitats l'ocasió de connectar amb el que són ells, més enllà de les seves obres, els autors, directament. Una oportunitat, com dèiem, una gran ocasió, també la que podem aprofitar. Joan, gràcies per haver-nos acompanyat breument al nostre programa. Ha estat un plaer. Esperem retrobar-nos i conèixer-nos personalment, tot i aprofitant aquest programa ben prest. Gràcies.
8: Moltíssimes gràcies. L'oportunitat de conèixer-vos és meua, sempre. Sí, gràcies.
9: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el calabacín verde granel a 1,69 euros kilo, el jamón de cerdo al corte a 5,45 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natura a 10,95 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
10: Hay sabores que llevan una isla entera dentro. Descúbrelo en Micat Restaurant Menorquí, en el Hotel Casas del Lago Calambosc. El chef Luis Valls crea una propuesta de alta cocina con productos kilómetro cero y la esencia más pura de Menorca. Mediterráneo, territorio y emoción en cada plato. Micat, el sabor más auténtico de la isla.
11: Se acerca la temporada de puentes y eso significa que vienen días de más. Más días para viajar, más escapadas con Balearia, más planes. Reserva ya tu escapada a Península desde 9 euros. Balearia.
12: Precios que no vuelven. En Country Eye estamos de liquidación de stock con descuentos de hasta el 70%. Muebles, sofás, colchones, decoración, textil y mucho más a precios de liquidación. Pero date prisa, son las últimas unidades. Country Eye, en Alaior, avui y siempre, amb tu.
13: Multiòptiques presenta les noves lents progressives que s'adapten a tu. Dissenyades amb intel·ligència artificial i personalitzades segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. MU. Només a Multiòptiques.
14: El nostre nou horari ininterromput és de 8 i mitja del matí a 8 i mitja de la tarda. Vos esperem a Mou, Ses Moreres 25 i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
15: Expertos, empresas e instituciones, ponencias y debates. Este jueves 15 de octubre, cuarta edición del Foro Conversa Turismo y Sostenibilidad. ¿Esto te interesa? No te lo puedes perder. Pide tu invitación enviando un correo electrónico a radiomenorca@radiomenorca.com con el patrocinio de la Fundación del Fomento del Turismo de Menorca, Grupo Meliá, CaixaBank, Mare Terra, Fi Group by EPSA, Vestige Hotels, Fortaleza de la Mola y Autoridad Portuaria de Baleares.

0: Ja ho tens.
1: De cara ens pujaran els preus perquè això no sabem d'on vindrà i en quines condicions, i clar, estarem uns esclaus d'uns mercats dominats per res, per no sé, per quatre accions a no sé quantes borses, o potser un parell de tot el món, no?
0: A Menorca tenim també molts pagesos. Hi ha, una campanya que es diu Custòdia Agrària, que fomenta el grup ecologista d'allà. Em sembla que en aquests moments ja són més de 50 llocs que fan venda local, venda directa, productes més elaborats, fent algun programa elaborat, i hi ha més, i és una, com es diu, una agricultura més diversificada. Ja tenen fruita, tenen una miqueta
1: clar,
0: de tot.
1: Sí, no? Sí, és que a més pot ser pel fet de ser una illa, i que també és... O sigui, nosaltres som coneixedors d'aquesta, com se li deia, la MP, una associació de pagesia, que, esclar, entre tots s'han... Bueno, han cooperat en fer això, diversificar tota la producció que hi ha autòctona de la illa i difondre-la, fer que arribi amb els mitjans que es tenen. I nosaltres els hem agafat com un exemple en un territori, clar, molt més petit allà, però és que això no ho hem de perdre. I precisament, no sé si ara ho podria dir, però ja estem preparant des de la primavera, i ara, i això ja hi som al damunt, estem convocant una gran manifestació el dia 15 de novembre, que és un diumenge, a Móra d'Ebre. Amb la complicitat també de les terres, bueno, gent de l'Aragó i de Castelló de la Plana i de Terol, etc. De tota Catalunya, per reivindicar els pobles vius. O sigui, la manifestació es dirà així: pobles vius, el món rural no està en venda.
0: Ah, molt bé.
1: Precisament per això, perquè...
0: Per animar la gent a anar a viure als pobles.
1: És que, clar, vosaltres imagineu-vos, els pobles ja donen feina, doncs, evidentment, l'escola no pot desaparèixer, que això és una altra de les entitats que ens ajuden a muntar aquesta manifestació. O sigui, les escoles rurals són una delícia comparat amb l'educació que s'està fent segons en quins llocs, i molt massificades, no? Llavors, clar, assegurar-te una escola rural, uns centres sanitaris, encara que siguin en comerç, bueno, dins de la comarca, ben establerts, i tota una pagesia amb ramaderia i una logística de transport, és a dir, és un suport mutu que fa que es dignifiqui, o sigui, que es dignifiqui, que veiem que això és un futur per viure
0: clar,
1: amb la terra, amb harmonia.
0: Clar, crear la il·lusió d'anar als pobles, de tornar als pobles.
1: I imagineu-vos la quantitat de llocs de feina que
0: pot portar això. Hombre...
1: Perquè, clar, tot això s'auto... O sigui, es va generant entre ells, se retroalimenta, i tothom intenta arrelar-se en un punt que...
0: Jo a vegades crec que seria això una obligació, sí, la paraula obligació no sé si m'acaba d'agradar, de molta gent jubilada. La gent jubilada, molts, els agrada tornar al camp. Exacte. Tornem al camp, tornem al camp. I darrere nostre vindrà el lampista, aquell que es dedicarà a fer la pista, aquell que no sé què, vindrà llavors el lampista.
1: Una sèrie d'oficis que estan ara així aguantant-se amb dos fils, tornarien.
0: Clar.
1: Perquè realment, el que estàvem dient, vull dir, tots els materials, tot el que pugui vindre de fora, tot aquest mercat tan violent, diguéssim, perquè es pot dir així, doncs clar, se retroalimentaria i s'aprofitaria. O sigui, els residus, imagineu-vos, anirien a la baixa, segur. O sigui, tot seria tractat d'una forma molt més harmònica, local, que no portaria aquests dispendis de recursos que estem malbaratant ja, i ja em sembla que ja no...
0: És que això de viure en un poble està molt bé.
1: Està molt bé.
0: No, això de la ciutat, perquè, clar, anàvem a viure a la ciutat perquè donava més postín, perquè donava més prestigi.
1: Bueno, i perquè realment...
0: Però el que realment funciona és ser pagès i tal d'allò. I els pagesos, tornant a l'orgull de ser pagès,
1: exacte,
0: no? I durant molts anys estaven desconsiderats, no? Que potser perquè eren ignorants.
1: No facis la famosa frase, no facis el pagès, perquè no facis l'ignorant, o no sé.
0: Exacte.
1: Era molt despectiu. Doncs
0: exacte.
1: No. Hi ha una saviesa, que només es pot aprendre i tocar-la i absorbir-la tant com puguis com a persona, que et dona un plaer, que és això, és el món rural.
0: Jo...
1: Que el busquem, el busquem els caps de setmana, els busquem els caps...
0: Exactament.
1: El busquem quan podem, i ara,
0: exacte,
1: doncs, un no rural, on hi ha una llista de gent que, doncs, clar, tot aquest fet de mirar la vida amb un... a un metre o 10 metres al teu voltant,
0: tu saps que fins i tot s'ha demostrat que si a prop d'un hospital hi ha arbres, millora més la gent. S'ha demostrat, els arbres ens donen vida. És a dir, que el missatge que hem de transmetre

0: potser per acabar als nostres oients, és de Menorca, des de Reus, Carmen Pagès, una gran lluitadora pel camp, pel territori. A l'hora de comprar, a l'hora d'anar a comprar, per favor, penseu, quin impacte tindrà el que esteu comprant damunt del territori, damunt de la pagesia local i damunt de la salut.
1: I l'economia al fi al cap de retruc de tothom. És el que diem, cuinem el canvi. Cada dia, des de casa.
0: Cuinem el canvi. Ai, m'agrada això.
1: Cuinem, sí, és una de les activitats que portem al Brot fent des de fa un parell d'anys.
0: I és cuinar el canvi.
1: Cuinem el canvi des de cada casa.
0: Ah, molt bé.
1: I llavors anem incidint cada any en una comarca als restaurants, que són uns... també una finestra molt oberta a tota la ciutadania.
0: Ah, molt bé, a través dels restaurants ho fer.
1: Sí, sí.
0: Bé, i a més, com saps, un dels bons moments de la vida és estar al voltant d'una taula amb gent que estimes. Això és els bons moments de...
1: Diuen que les revoltes es fan a la sobretaula.
0: Sí, ah, sí?
1: Els canvis.
0: Ah, sí? És veritat? Doncs pues va, revoltant-se.
1: Si la taula és bona i tot el que hi ha, imagineu-vos.
0: Moltes gràcies, Carme.
1: Gràcies a tu, Anton.
0: Gràcies, Lluís, una vegada més.
2: Gràcies, Anton.
3: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
2: El Museu de Menorca acull una proposta que combina la pràctica del ioga amb l'expressió artística en una experiència de benestar, introspecció i creativitat. On? Sí, sí, al museu. Hi ha gent que se sorprèn, és normal, perquè normalment al museu no hi vas pensant en fer ioga, però en aquest sí, al Museu de Menorca. Na Charlotte Mouly i n'Antoni Lazorti se n'encarreguen d'ajudar-te a connectar no només amb el ioga, sinó també amb aquesta vessant artística que té. No t'ho perdis, val la pena, de veritat. Dissabte, dia 17 d'octubre, de 8:30 del matí a 12:30 del migdia, aquestes 4 horetes que te resultaran d'allò més profitoses. L'activitat té un preu de 10 euros. Pots fer la teva reserva telefonant al museu a través del web museudemenorca.com i descobrir com el museu te cau molt bé.
4: El anuncio del plan Renove de Hipermueble. Renueva tus muebles viejos porque los tienes viejos y lo sabes. Con hasta 500 euros de descuento, renueva sofá, colchón, pareja... No, pareja no, tampoco hacemos milagros. Lo que sí hacemos y gratis es llevártelo a casa, eso sí. Plan Renove de Hipermueble, ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de La Llora.
5: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
6: Redescubra los clásicos del Café Balear. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
7: Del 5 al 10 d'octubre, Ciutadella celebra la Setmana d'Estocs amb descomptes especials als comerços locals i ofertes exclusives. Visita'ns a Canajuana, Androna, Teu, Lluna Moda, Lluna Infantil, Lluna Puericultura, Ses Uranetes. Fes costat al comerç local i aprofita aquesta oportunitat única. Setmana d'Estocs, Ajuntament de Ciutadella.
2: Anem a xerrar a continuació d'una d'aquestes activitats culturals que són destacades. Per què? Ara me direu que destaco tot, però m'haureu d'entendre. Es tracta de la Fira del Llibre en Català. La 21a edició ens apropa als nostres autors. Anem a xerrar a continuació amb el conseller de Cultura del Consell Insular de Menorca, Joan Pons Torres. Bon dia.
8: Hola, bon dia, com va?
2: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. S'ha presentat aquesta setmana el que és una nova edició d'aquesta Fira del Llibre en Català. Dic jo destacada, certament perquè ens posa al nostre abast el que són els llibres del que, bueno, genera la nostra pròpia cultura, no?
8: Mm-hmm. Efectivament, ja arriba un any més la fira amb aquest format que enguany toca Amó. Com sabeu, cada any fem un any a Ciutadella, un any Amó. Enguany, amb motiu de les obres de la plaça Constitució, amb la fira es desplaça a la plaça de l'Esplanada, Amó, i per tant jo crec que la fira té un component, per una banda, com tu dius, de la literatura, i que és una oportunitat per posar en valor els autors menorquins, i no només menorquins, sinó la literatura en general, per atracar la literatura en els joves i en els públics de totes les edats. Jo crec que a Menorca tots sabem que és un dia de cultura i en aquest sentit ens sentim orgullosos de diferenciar-nos, no?, amb l'espai que té la cultura i la literatura a la nostra illa. Però, a més, també, en aquesta fira, té un pas de sentir antes la setmana de comerç local, no?, a Ciutadella. Mm-hmm. Pues, més o manco, aquesta fira també té un sentit molt de comerç local, perquè és una fira que no la faríem, no la podríem fer sense la col·laboració de les llibreries de Menorca, que un any més tornen a participar, i en part aquesta fira, a part de promoure la llengua, la cultura i la literatura, també és una fira per promoure la llibreria, la feina que fan durant tot l'any per donar disponibilitat als menorquins per atracar la literatura i l'oferta literària a la nostra població els 365 dies de l'any, i per tant aquesta fira en part també és gràcies i en part és també per les llibreries de Menorca.
2: Li donem molta volta aquests dies, arreiàvem de l'informe PISA i com ens preocupa un poc també veure, no?, el que dona de si mateix les dades, però també he de dir que arreiàvem avui amb algun dels participants de l'activitat Lletres Compartides i ens deia que creu i considera que no, que realment la lectura és un refugi del nostre cervell, no?, i que és molt important i que probablement que els al·lots o els joves no tinguin precisament no passin el seu millor moment a nivell de lectoescriptura no significa que no sigui una cosa en la que tinguem que continuar empenyent, no? La fira és crucial.
8: La fira és crucial i jo crec que Menorca es demostra any rere any que la participació tant de, no només de les 7 llibreries, sinó que enguany participen, sinó del públic, cada any hi ha moltes visites i realment hi ha molt d'interès per part del públic de Menorca amb aquesta fira i amb la literatura. Per tant, jo crec que sí, ho he dit antes, Menorca es diferencia d'altres territoris en part perquè som una illa de cultura i en part perquè som una illa de lectors i també d'escriptors, no? Tots sabem que per el tamany que té la nostra illa i per la nostra, una població d'uns 100.000 habitants, tenim tot tipus d'escriptors, i no només escriptors de renom, que tal vegada ja són coneguts, sinó que cada vegada, a lo millor setmanalment, podem dir que un pot obrir el diari i es troba un nou escriptor jove o es troba una persona que a lo millor no fa falta que sigui molt jove, però que es posa a escriure. Vull dir que realment Menorca té una relació molt estreta amb la cultura i amb els llibres, i crec que aquesta fira és una oportunitat més per demostrar-ho i per posar en valor també, com he dit, la feina que fan les llibreries i fer-los costat en un dia especial per elles.
2: Aquesta fira té molt de color i per aquest motiu hi ha un poc de tot. Ara no farem el repassat de tot, però us convidem a que pugueu trobar, a més, tota la informació. Ja és pública, està penjada, la trobareu al web del Consell i trobareu, per exemple, que hi ha contacontes, que hi ha concursos, que hi ha una activitat en la que participa la gent jove, que això és superinteressant, i conflueixen aquí també, i és bastant significatiu, elements en el qual tot l'any hi està fent feina el Consell, per exemple, no? Aquí trobarem també el que són les obres guanyadores del Premi Francesc de Borja Moll de Rondalles i Llegendes.
8: Uh-huh. Efectivament, hi ha dos concursos, o un concurs i un premi, que de qualque manera conflueixen a la Fira del Llibre en Català de Menorca, que és, per una banda, el Premi Francesc de Borja Moll de Llegendes i Rondades, que cada any hi ha molta participació, sobretot a la banda de Ciutadella hi ha molta tradició amb aquest premi. I també tenim el concurs Carta en Terra, no? que la participació també ha anat a més a les biblioteques de la nostra illa i també conflueix, també finalitza a la fira. Per tant, aprofitant no només per fer una fira amb diferents esdeveniments, sinó que també hi ha participació i se viuran en directe moments d'interès a nivell cultural. Els qui vulgui venir no només podrà xurar i trobar llibres d'interès per un mateix o per poder fer un present, un familiar o un amic, sinó que també trobarà activitats en directe bastant interessants.
2: Doncs avui ens hem apropat a la Fira del Llibre en català. Bueno, el que és un poc la informació del contingut. Recordeu, 23 i 24 d'octubre, a la plaça s'esplanada de Mo, per gaudir del que és la cultura en totes les diferents facetes que se'ns presenta. Gràcies, Joan Ponsorres, per haver-ho compartit amb nosaltres el nostre programa avui. Una abraçada i fins aviat.
8: Gràcies a vosaltres. Vagi bé.
2: I abans d'acabar el nostre programa encara tenim més a compartir. Volem seguir un poc la pista del que ha estat precisament l'activitat que s'ha desenvolupat al Club Nàutic Villa Carlos i per aquest motiu, per conèixer qüestions relatives a com ha estat aquesta activitat, ens hem plantejat unes quantes preguntes que hem dirigit al Comodoro, és en Pedro Pons. Li hem volgut demanar coses com, per exemple, com s'ha desenvolupat el trofeu memorial José Preto, quin és un poc el missatge de que barregin el que és la vela llatina amb l'Optimist, o quin és un poc el nivell en el que aspiren en el futur després de les obres que s'ha fet a l'Illa Plana. Tot això li hem demanat a en Pedro Pons.
9: Hola, bon dia. Som en Pedro Pons, de l'Escornalte del Castell, som el comodoro del club. Des de fa mig any tenim junta directiva nova i estem intentant organitzar events que, bueno, que mantenir els que teníem i augmentar el nombre d'events. Aquest fin de setmana han organitzat el trofeo 43 Memorial José Preto, que José Preto era un directiu del Club Nàutic que va dur la vela lleugera en el club en els anys 70. Enguany, per primera vegada, a part de la vela lleugera, han aconseguit que també hi hagués la vela llatina. I així hem pogut fer un encuentro de dos tipus de navegació, la navegació clàssica i la navegació amb vela lleugera més moderna. Han tingut una participació d'uns 55 embarcacions aproximadament. Ho hem fet tot dins el port de Mo, està molt més vistós perquè en principi tenien que fer la vela lleugera fora port, però degut a les condicions atmosfèriques ho han fet dins el port i ha estat un bon espectacle, perquè veure tot tipus de veles dins el port navegant amb la vela lleugera i la vela llatina, pues, ha estat una cosa molt xula. Han participat tripulacions ja amb molt d'anys i tripulacions molt joves. El guanyador va ser en Vicent Marí, d'Escornalte de Castell. El segon classificat va ser el Besitos el primer classificat va ser en Espica, d'en Vicent Marí, acompanyat per son pare, en Vicent Marí també. El segon classificat va ser en Besitos, d'en Lluís Adrián, de Ciutadella, dels Amics de la Mà de Menorca. I el tercer classificat va ser en Flausto, d'en Joan Seguí, seguit d'en Colom, d'en Xavier Gomila, de Tina Tres, d'en Manuel Calvo, Neni, de Josep Maria Sardoia, i Barlovent Tres, d'en Joan Petrus, i Maria Glòria, d'Evarís Coll.
2: Sé que també volies mirar de fer i compartir una sèrie de determinats agraïments, no?
9: Des d'Escornalte de Castell volem agrair la col·laboració de la família Preto, en la seva viuda de Pilar Colombrans i els seus fills. Després han nascut participants, com Maritim de Mó, com Nati de Sotella, i els Amics de la Mà, els Amics de l'Esport de Mó. Després també l'empresa Tulumar, per la seva col·laboració, i a totes les persones que han col·laborat, des de membres de la Junta, regatistes, amics col·laboradors, el seu esforç perquè aquest trofeu pugui sortir endavant. Per l'any que ve tenim previst intentar augmentar el nombre de participants, separaria el només segur vela llatina i vela lleugera en dos fins de setmana per separat. I res, esperam que tenim més col·laboracions d'entitats privades i públiques i que perquè els events aquests puguin sortir endavant el millor possible.
2: I ara, paraula amb Ramon Orfila.
10: La tensió viscuda al Congrés dels Diputats en el debat de convalidació dels reials decrets sobre habitatge és un baròmetre que permet calcular l'incidència d'aquesta qüestió en la vida política, com a reflexe del fet que el carrer també es viu de manera cada vegada més dramàtica cada un dels desnonaments. De tal manera que la problemàtica de l'habitatge es troba en el punt primer del llistat del que els ciutadans perceben com a principals preocupacions. Els mateixos ciutadans de les Illes Balears senten que l'accés a un habitatge digne els resulta impossible en la pràctica per l'increment vertiginós dels preus dels lloguers. I no parlem de l'accés a un habitatge en propietat, que queda molt en fora de l'abast dels joves i famílies, amb un preu per metre quadrat que figura entre els més elevats de tot l'Estat. Prop de 25.000 famílies de les Balears tenen contractes amb una vigència a punt de caducar i saben perfectament que l'increment del preu del lloguer farà impossible qualsevol renovació. Mentre que la perspectiva de sortir al mercat immobiliari cercant noves oportunitats, ja siguin de compra o de lloguer, s'ha convertit en una missió quasi impossible. És per això que les imatges dramàtiques dels darrers desnonaments han ferit molt de prop les consciències de molts ciutadans, i especialment dels més vulnerables i dels més joves, que han sentit el clotell, l'agre alè del mercat que els condemna a cercar convivències no volgudes en gent amb la mateixa problemàtica, compartint habitatge. I tot això mentre contemplen com el que va ser el seu domicili es converteix en un habitatge de lloguer turístic massa vegades no legalitzat. L'esclafit de protestes s'han disparat per la percepció ciutadana de que cada dia empitjora la situació en tant que els grups inversors internacionals van engreixant les seves carteres de propietats amb finalitats purament especulatives. En una paraula, l'indignació de la ciutadania ha arribat a límits desconeguts a partir de la constatació de que els habitatges han deixat de tenir l'ús pel que es van pensar, de que li és més fàcil afrontar una campanya amb aquest debat com a centre que tenir-hi com a centre la qüestió de la immigració o la crisi de Ceuta o la corrupció que embruta les files socialistes. Sigui com sigui, no ho dubtin. Estem a prop d'un canvi d'era i serà cas de seguir atentament tots els moviments que ja es comencen a intuir de les diferents forces polítiques.

0: y un equipo que entonces era importante, la Liga,
1: sí,
0: pues decidir que no, que prefieres quedarte aquí, ¿no? No suele pasar. Él lo hizo y, por supuesto, sus razones tendría, y ha demostrado ser un jugador siempre de mucha personalidad. Creo que recientemente en alguna entrevista ha dicho que no se arrepiente. Pero bueno, a todos nos hubiera gustado, ¿no?
1: Sí.
0: Es algo que no podremos nunca comprobar, cuál hubiera sido su rol allí, su papel, si pudiera haber brillado más o menos. Es muy difícil de saber esto porque ha habido grandes jugadores del baloncesto europeo que no han funcionado allí. Por ejemplo, otro que pasó por Houston, Spanoulis, el griego, pues que no tuvo prácticamente oportunidades y tuvo que regresar.
1: Y ya es la última pregunta que quiero hacer, y es una reflexión que hago bastante con los compañeros de cómo una comunidad autónoma, me gustaría saber cómo se ve un poco desde fuera, una comunidad autónoma tan pequeña como Baleares, que exporte tanto talento en baloncesto, ¿no? Además no tiene un equipo en ACB, no tiene un equipo en la máxima división del baloncesto nacional, pero bueno, son muchos. Incluso hace no tantos años había 11 jugadores de Baleares en la ACB, y bueno, ya hemos explicado también la representación en la NBA. ¿Cómo lo ves tú desde fuera, Antonio?
0: Bueno, no tengo tanto conocimiento al detalle, ¿no? Tengo mi intuición. Hay que recordar que el baloncesto entró en España por Cataluña y que siempre el Mediterráneo pues ha concentrado mucho nivel, mucha expansión a nivel de cantera. Creo que el clima ayuda muchísimo. Porque no cabe duda que bueno, todos los niños empiezan jugando no bajo techo, ¿no?, sino en la calle, en una canasta, en el patio de casa, etcétera, y eso sin duda pues ha tenido que influir, ¿no? Y bueno, pues es una coincidencia muy, muy saludable, ¿no?, muy para disfrutar desde Baleares de poder haber tenido estos representantes y que seguirán saliendo. Pero bueno, yo en el caso, por ejemplo, que más nos compete de Baba Miller,
2: sí,
0: ahora, pues me imagino, por lo que he leído sobre su historia, su padre jugó al baloncesto, pero bueno, él estuvo, hasta que ya se desplazó la familia a Madrid, estuvo allí practicando baloncesto, y bueno, pues el clima, la familia, y luego los amigos, y supongo que hay una buena... Además, yo he visitado, sobre todo, Mallorca, y he visto escuelas de baloncesto, y hay una muy buena estructura de formación y de entrenadores.
1: Pues Antoni Daimiel, para nosotros ha sido un placer hoy contar contigo para poder analizar un poco lo que puede ser la llegada de Baba Miller a Los Ángeles Clippers, a la NBA, y siempre es un gusto, de verdad.
0: Muy bien, para mí también, muchas gracias.
1: Gracias, Andri, hasta luego. 3:46, la verdad que, bueno, es un referente
3: de
1: la NBA.
3: Es un gusto escucharle, la verdad, y bueno, es que yo me he criado con
1: claro,
3: él al
1: sí,
3: final,
1: sí, yo igual,
3: viendo,
1: yo
3: la,
1: igual.
3: Viendo la NBA y...
1: Yo igual.
3: Y al final, pues, se le echa en falta, claro que sí, pero un gusto escucharle. La
1: desde,
3: verdad que
1: lo,
3: sí.
1: Desde luego. Nos quedamos sin tiempo porque tenemos que escuchar también esa parte de la entrevista que los compañeros de Ser Catalunya en el Keti Jugues han hecho a Arnau Tenas. Te recomiendo, Àlex, que no te muevas porque la verdad que Arnau Tenas deja declaraciones siempre interesantes.
3: Sí,
1: pero
3: claro,
1: vas a conocer
3: sí,
1: cositas bastante, bastante extrañas. Las manías que tiene, que son muchas. Escuchamos.
4: Arnau Tenas està aquesta temporada al Mallorca, ja ho sabeu, 25 anys, després de passar pel Barça, Paris Saint-Germain, la temporada passada al Villarreal, juga cedit al Mallorca, on busques tenir minuts, jugar amb continuïtat, i suposo que l'ascens de categoria, que és l'objectiu, i que de moment la temporada ha començat prou bé, sobretot per tu, que portes 6, ojo, al tanto, 6 porteries a 0, 6 porteries a 0 en 8 partits.
5: Sí, al final vaig prendre la decisió de venir aquí a Mallorca pel projecte, però sobretot per portar el Mallorca on es mereix, que és a primera divisió. Per mi era un gran repte i superfeliç, supercontent. Sí que és veritat que a l'individual pues, de moment la cosa està anant molt bé. Feia molt de temps que no aconseguia 6 porteries a 0, però ja et dic, això també és gràcies a tots, a l'equip, la plantilla que tenim, i supercontent a pujar al Mallorca.
4: De fet, mirant les estadístiques, 3 gols encaixats, és el porter Bruno menys golejat del futbol professional, ara mateix.
2: Sí, sí, realment mires les grans porteries dels grans països i no trobes estadístiques així. Al Castelló estem ja fent una mica la guitza, però...
6: Està
2: fins i tot millor l'Arnau, sí, sí.
4: Sí, perquè, Arnau, t'agrada parlar d'això o tens un punt de superstició de dir no em comenteu massa lo de les porteries a zero que després la ratxa es trenca, o no?
5: Bueno, aviam, sóc una persona que depèn de què, pues, que m'importa un pepino o el que sigui, saps? O sigui, molt bé. Però bueno, com menys rebombori hi hagi, menys se'n parli, suposo que és millor. Al final sempre es fan bombo d'aquestes coses i poden afectar a mi, no, però sí que és veritat que com menys se'n parli, millor, saps? Al final un no li dona tan bombo.
4: Perquè tu ets supersticiós o no? Hi ha porters que ho són molt, hi ha entrenadors, Simeone és un exemple, que són molt supersticiosos. Tu ets supersticiós o no?
5: Sí, hi ha coses que bastant, sí.
4: I es poden explicar o sí, te'ls has de guardar?
5: Sí, si no, per exemple... No, que va al revés. Sí, em tallo el cabell sempre cada dia abans del partit i els guants també. Per exemple, els guants del partit contra l'Almeria ja els vaig tirar perquè, bueno, perquè el partit hi vam perdre i tal, i després, pues, si el partit no va bé, tal, els guants fora i em canvio alguna cosa del tallat de cabell i ja està. Ah, sí. I si tot va bé, pues, segueixo mantenint els mateixos guants i el mateix tallat de cabell.
6: Caram. Ja. Va costar molt la decisió d'anar cap a Mallorca pel que implicava baixar una categoria?
5: No. A vegades hi ha gent que m'ho ha dit, em diu, hòstia, què fas tu anant allà, tal, i dic, què passa? Si jo estic aquí perfecte, vull jugar, de moment estic jugant tot, estic feliç, content, i ja està. Vull dir, hi ha gent que em deia, què fas anant a segon? I dic, què pots dir, què faig? I si jo vull anar-hi, el club em tracta bé i el míster em dona tota la confiança, vull dir, què hi ha de dolent?
7: Vull dir, jo aquí estic en segunda. Porque estás en segunda, no puedes estar tú en segunda, boco. Tonto, que te vas para abajo, ta, para abajo, no puedes.
5: Però aquí, bueno, perquè què passa? Que la gent té molts prejudicis en el món del futbol i és el que hi ha, saps? Vull dir, la gent diu, no, és que has fet un pas enrere, tal, no sé què, serà per tu que he fet jo el pas enrere. Per mi és un gran pas venir aquí, és un gran repte, per tant, no em va costar gens.
7: I quan t'enfades con la afició en rival, què hace? No, pa primera ja. RF. Le manda pa abajo, pa primera RF.
5: Fa temps ja que no m'enfado jo. Ja em passava quan era més jove, bueno,
4: dic que era jove 25 anys,
5: ja, però quan en tenia 18 o així sí m'enfadava més, però ara ja no.
4: Quan penso
5: ara
4: que podria ser el meu fill, tio, és que té 25 anys, Flaqui, i el teu també, eh?
6: Sí, clar.
5: Ja t'agradaria ser el meu pare, sí que...
6: I tant que sí.
4: Segurament ho passaria igual de malament que ell als partits, que m'han dit que els ha de veure sol perquè es posa massa nerviós, no?
5: Sí, hi ha moments que... Bueno, ell sempre es fica on jo jugo, al cantó. O sigui, paral·lel a mi, a la mateixa banda de la porteria. O sigui, jo jugo a un cantó, una porteria primer, ell es fica paral·lel a mi. En canvi de porteria, i es fica cap a l'altra porteria. De fet, l'altre dia, la segona part, la va veure amb els hooligans del Girona. Allà, ficat.
7: És boníssim, això.
4: Sí, ell prefereix estar sol i no amb amics, perquè així segueix el partit de la seva manera. I clar, l'Arnau Tenas ja sabeu que té un germà bessó que juga de davanter.
6: I doblet l'altre dia.
4: A l'Olot, sí, juga a l'Olot. I hi ha hagut alguna vegada que han coincidit el partit del Mallorca amb el de l'Olot, i diria que la teva mare et va estar veient un dia... I com que el teu germà també estava jugant, portava el pinganillo de la ràdio Olot, sí, que narren els partits de l'Olot, veia el Mallorca i escoltava l'Olot a ràdio Olot.
5: Ah, està pendent. Sí, sempre. Això és veritat, que des de ben petits, per exemple, per nosaltres, els nostres germans, juntament amb mes germans, els nostres pares han set un exemple, saps? Sempre ens han acompanyat en el camí, en el meu germà, que el meu germà ha rodat una mica més d'equips que jo, després meva germana amb la seva feina també. És que estiguem on estiguem, ells sempre volen que notem com la presència, saps? Per exemple, hi ha vegades que venen aquí o hi ha vegades que venen allà, però i si coincideix, doncs un agafa el mòbil i mira el partit, o l'altre truca no sé qui per aviam com va el resultat, per com està jugant, o si no se'l fiquen pel mòbil o estiguin on estiguin, bueno, L'important és que sempre intenten fer el possible pues, per veure'ns, per seguir-nos i per estar amb nosaltres.
4: Clar, però això és interessant el que dius per la gent que ens escolta, perquè els futbolistes d'èlit sou éssers humans, estimeu a les vostres famílies, les famílies us estimen a vosaltres i és molt important notar el seu suport. Tu, per exemple, tu estàs pendent de la teva gent quan la tens allà i t'agrada sentir que està a prop, oi que sí, al partit, dic.
5: Sí, jo, per exemple, l'altre dia a Girona, doncs, va venir molta gent, sempre m'agrada tenir totes les persones que jo he convidat per veure el partit, jo les necessito tenir controlades, saps? O sigui, fins que no, i sempre intento, abans que comenci el partit, perquè no em ficaré a buscar al mig del partit, doncs aviam on estan, perquè si no, malament, però sempre m'agrada començar el partit i saber on tinc a tothom, saps? A l'estadi del Mallorca ja ho sé, perquè ja tinc els meus seients i tot, però sempre he de tenir controlada on tinc la gent que em ve a veure, això sí.
8: L'altre dia, l'altre dia pràcticament ocupaven tot Montilivi.
5: Home, la veritat que va venir molta gent, potser érem 30, no sé, 30 o 40 persones, no sé. Però és normal, jo soc de Vic, què vols, fill meu?
4: Clar, quedava molt a prop.
5: Si és un partit l'any, ha de ser aquest.
8: Montilivi estava tothom celebrant en contra les parades i dient-li de tot, i es veia una part de la grada allà que s'aixecava a celebrar les intervencions.
4: Que l'aturada que fas amb el peu és de les millors que has fet a la teva carrera o no?
5: Podria ser, sí.
4: És que és brutal aquella aturada,
5: sí, sí.
8: La davant de Bec.
4: Sí, sí, perquè és de reflex absolutament, sí, sí, sí. Perquè es veu clarament que...
5: No vaig pensar que fos tan bona parada fins que no la vaig veure en vídeo.
8: Estic d'acord.
4: Quan es veu la imatge de darrere, no? Que és quan es veu l'espectacularitat de com treus el peu ràpid.
5: Sí, perquè en directe va passar tot com molt ràpid, a mi em surt sol treure el peu, aquell li xuta molt fort, i va ser tot com superràpid, després ja van xutar a córner i com que se'n va borrar ja, saps? Però clar, després la vaig veure i dic, collons, Arnau, quina parada que has fet.
4: Sí, sí, és que va ser espectacular.
5: Va ser xulo, va ser una molt bona parada, la veritat.
4: No sé si...
5: Pel moment del partit, també...
4: Sí, sí, clar.
5: Sí, sí, bé.
4: No sé si saps que contra els equips catalans t'has de reivindicar especialment o és que et foten ràbia o què, no. Perquè clar, l'altre dia...
5: Jugava a casa.
4: Però és que contra el Sabadell vas fer, no una parada, sinó una assistència de gol.
5: Sí, i contra el Sabadell va ser la meva primera assistència en el futbol professional.
4: Ah, sí?
5: També me'n recordo, sí.
4: Però n'has fet unes quantes més, no? Perquè recorda amb la selecció olímpica, que va guanyar l'or als Jocs Olímpics.
5: La primera va ser al camp del Sabadell, que jo estava al Barça B.
4: Quantes n'has fet?
5: Després...
4: D'assistències de gol? 100 porter, eh? Assistències de gol, 100 porter. N'has fet unes quantes?
5: Sí. Aquesta que teia del Sabadell, la primera... Després a l'Mbappé.
4: A l'Mbappé tu li fas una assistència de gol, eh?
5: Sí.
9: Sí, me pasó el balón muy bien, me acuerdo. Entiende mejor el fútbol que otros jugadores.
5: Després, als Jocs Olímpics, en el Gonzalo Ramos i l'altre dia.
4: 5.
8: Déu-n'hi-do.
4: 5 assistències de gol.
8: Sí, està bé.
4: És que, de fet, si veieu els partits del Mallorca, toques més pilotes amb el peu tu que la gran majoria de futbolistes del teu equip.
5: Sí, però també és perquè per la manera en què ens apreten, perquè si t'apreten home, el jugador lliure és el porter, saps? I clar, després la superioritat pues, l'intento fer jo. I sí que és veritat que en aquest aspecte pues, toco molta pilota, ja et dic. Jo, si fos per mi, en tocaria menys.
8: Suposo que per...
5: No.
8: Més.
4: És que constantment la pilota al porter.
7: Sí, té una idea de futbol molt clara i encaixa perfectament.
4: Tot uns passes que podria jugar a futbol americà, eh?
8: No, té un bon peu, a més enllà de les mans. Va dir que suposo que per un porter, que després de temporades en què no has pogut gaudir de continuïtat, saber d'aquesta confiança que et porta a jugar setmana rere setmana, també se't veu molt més disfrutant ara mateix, no?
5: Sí, al final és quan... Aviam, sí que és veritat que... M'acaba d'arribar al dinar, un moment, eh?
4: En sèrio? Hòstia, això sí que és la ràdio en directe. Ara s'aixeca Arnautena.
8: I ara vull veure...
4: La Núria Vilamala. Sí.
9: Un mateix.
4: Ara ens expliques què dinaràs.
8: Ara què dines?
7: És el dia de festa. Jo que no ho expliqui, tinc una gana que flipa. No.
4: Ja és grandiós. No, home, tu mateix, estàs a casa, eh?
5: Estic corrent per aquí a la casa, tio, cabrón.
8: És la màgia de la ràdio.
4: Home, és important que els esportistes, sí, que els esportistes cuiden el seu menú.
8: Bueno, però ara veurem jo qui se'l cuida o no.
5: No us ensenyaré per res, jo, home.
6: Señal que avui...
1: Pues los pillaban los de Ser Catalunya con Keti Jugas, Arnau Tenas con La Hora de Comer. Y la verdad que nos deja curiosidades. Bueno, manías, los porteros, Alex... Tienen miles, ¿eh?
3: Yo creo que con todos los jugadores, ¿no? Pero los porteros creo que todavía más, ¿no?
1: Sí, más. Y Arnau Tenas también. Sí. Que si me corto el pelo si gano. Que si hago esto, dejo de hacer lo otro. En fin, nos quedamos sin tiempo. La verdad que habrá tiempo para hablar y mucho más de baloncesto, porque nos ha quedado también pendientes de hablar de este arranque del azul marino. La verdad que muy bien. Buen ambiente, ¿no?
3: Sí, muy buen ambiente. Y nada, ahora dos partidos esta semana ya. La mañana contra el Spar Girona y el domingo contra la SEU, creo que es.
1: Sí.
3: Entonces, tendremos tiempo de hablar del azul marino.
1: Exacto. Y que ha arrancado muy, muy bien las cosas como son. Alex Clemente, como siempre, un placer contar contigo.
3: El placer es mío, Pedro.
1: Y nosotros nos marchamos, no sin antes también recordarles los partidos que se van a disputar en primera ronda. Ya conocemos las fechas. El Manacor Villarreal se va a jugar el martes 27 a las 9 de la noche, que sé que hay mucha gente que está pendiente y, por cierto, que ya se está trabajando desde el club y desde el ayuntamiento para que haya unas 3.000 personas con gradas supletorias en Necapallera. Nos marchamos, llegamos a las 4 de la tarde. Servicios informativos. Hasta luego.